0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: certs tributs com Tina Turner. Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón. Hombres B. Si solo tengo amor. El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les havaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
1: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: Hola, soc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: cabeza de ratón.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.

0: Ja són dos quarts tocats, i molt tocats, de 9 del matí, 8 i 34 minuts. Ara sí, és hora de conèixer la previsió del temps amb Jordi Pérez. Jordi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: És divendres ja. Com es presenta el cap de setmana?
1: Doncs 100% estiuenc. Dies de sol, per donar i per vendre, dies llarguíssims que no s'acaben mai. I temps d'estiu, que toca, estem a primer de juliol. Però esclar, una cosa és que faci calor d'estiu, que és la que ens agrada, perquè estem, ja sabem que aquesta època ha de fer calor, no, només faltaria que no en fes. Però quan ja venim, o estarem els propers, per exemple, avui divendres, dissabte, amb calor, doncs, podríem dir, per sobre del que tocaria. I a més, en els pronòstics comentarem tot seguit que diumenge i la setmana que ve, doncs, la calor doncs, serà molt notable, doncs això és el que, doncs, clar, no ens agrada gaire, però la realitat és la que és i hem de comentar-ho. Bé, ahir un dia de sol, dia de molta calor, si s'hi van fixar, calor seca, sembla que és més suportable, i les humitats 50-60%, gran part de la jornada, i per tant la calor doncs, es fa més passable. Tot i així, temperatura que va fregar els 29 graus, amb vents fluixos, i la mar segueix molt tranquil·la, lleugera mar de fons, bona visibilitat submarina, almenys aquí a prop de la costa. I bé, doncs, dies de sol, avui el mínim que ha baixat cap als 22 graus, com li costa de baixar les mínimes, almenys dintre dels nuclis urbans, fora, doncs, poden haver baixat dels 20 graus, fora del nucli urbà de Pineda, i així podem dir-ho en altres poblacions. Però en els centres urbans, doncs, hi ha una illa de calor, doncs, que doncs, la temperatura sempre és més alteta. Dia de divendres, dia de sol, dia de punta a punta, és que pràcticament no veurem ni un núvol, algun núvolet prim estem veient cap al sud, la lluna la tenim mirant cap al sud-oest, ja cap a la banda de Barcelona, i bé, és un dia de sol de calor intensa, eh? Avui de 9 màximes voltarem els 28-29 graus, vents molt fluixos, brises, vent de sud, que amb prou feines arribarà a fregar els trams litorals, perquè ens anem cap a l'interior, els vents seran molt fluixos, humitats no gaire elevades, encara avui sembla que seran controlades, segurament estarem per sota del 70%, de tant que parlaríem de calor doncs, moderada en el sentit que no serà d'aquell xafogó sufocant, i temperatures doncs, que pugen avui en zones interiors de Catalunya, en zones del prelitoral, potser també Catalunya central, àrees del prepirineu, doncs poden pujar un parell de graus respecte a ahir, perquè ahir el mapa de Catalunya doncs, era déu-n'hi-do, eh? Molts valors de 30, 35 graus, i destaquem més de 35 cap a zones de Tarragona. O sigui, ja partim de valors molt elevats. Demà dissabte, dia de sol, radiant, temperatures sense canvis, almenys en el conjunt de Catalunya, seguiran molt elevades, i vents molt fluixos, vent de sud, brises, vent de mitjorn, que a vegades queda, podríem dir, frenat a prop de la costa, perquè si ens endinsem terra endins, doncs seran molt, molt febles. Humitats que baixen, es desplomen, en zones interiors, els propers dies, humitats molt baixes, que farà afavorir que les temperatures vagin a l'alça. El problema està diumenge, perquè diumenge s'iniciarà doncs, un episodi d'altíssimes temperatures, ja ho està fent doncs, cap a molts punts del sud peninsular, però aquestes altes temperatures que hi ha al sud peninsular s'estendran cap al nord peninsular i fins i tot arribaran cap a França, sud de França, també serà doncs, una zona doncs, potencialment adversa per altíssimes temperatures. Diumenge, dia de calor intensa, la massa càlida que hi ha a l'Atlàntic, doncs, mica en mica s'anirà assentant a la península Ibèrica, altes pressions, vents d'estancament atmosfèric i temperatures, doncs, com dèiem, mirant a l'alça. Poden pujar 1, 2, 3, 4 graus les màximes respecte als que tindrem avui divendres o dissabte en el conjunt de Catalunya, i de nou, doncs, a Lleida podia fregar o superar els 40 graus, i també doncs, 38-39 doncs, poden caure cap a la Catalunya central, la depressió del Llobregat i potser en alguns punts de Girona. Aquí a la costa de l'Alt Maresme, doncs, entre els 30-31-32 graus, perquè és probable que mig matí, mig dia hi hagi descensos de les humitats i la temperatura doncs no pari de pujar fins que després pugui entrar una mica de brisa i pugui frenar el termòmetre i col·locar-se doncs, voltant els 30 graus. Calor molt intensa per ser a prop de mar. Aquesta situació d'altes temperatures seguirà dilluns, dimarts i gran part de la setmana que ve. Per tant, preparin-se, perquè les temperatures fa fent calor aquests dies, però veuran que a partir de diumenge el sol crema més, les nits seran més xafogoses i més sufocants, perquè ara estem 20-22 graus, però diumenge i segurament la setmana que ve estarem més a prop dels 24 que 25, i això es notarà, perquè ja partirem de valors molt elevats de bon dematí, i per tant, a mesura que vagi aixecant-se el dia, doncs la temperatura anirà enfilant-se. La setmana que ve, doncs, tots els dies sol. Pot haver el creixement de nuvolades a les tardes a l'interior peninsular amb alguns ruixats o tronades diumenge, però especialment dilluns, dimarts, dimecres, però en zones interiors i de muntanya. Aquí a la costa, doncs, pràcticament no n'hem d'esperar, i si n'hi ha alguna, com dèiem, a l'àrea del Pirineu. Tempestes, podríem dir, de calor. I aquesta situació, doncs, pot, com a mínim, ben bé fins dijous, divendres. O sigui que segurament ja veurem si no és una de calor, però vaja, ja pensem que hi haurà avisos per moltes comarques perquè se superaran els umbrals de temperatura màxima per pic de calor, una de calor, el que vulguin. Ja, el que vulguin agafar-s'ho. Nosaltres seguirem atents a el que ens diuen, a EMET i al Servei Meteorològic de Catalunya, però vaja, pinta situació adversa per calor. Bé, aquest és el panorama. Per tant, tens aquesta situació, insistim, d'altíssimes temperatures. A juny, Ricard, aquest juny, què ha fet aquest juny? Doncs aquest juny s'ha passat de la ratlla, però té la marinera, almenys els últims 15 dies. Aquest juny es col·loca en el tercer juny més càlid a Pineda dels últims 30 anys. El primer va ser l'any passat, el 2025, que ha fet pòdium, aquest va ser el top 1 de càlid. Després vindria el juny del 2003, a l'estiu terrible del 2003, que va afectar tota Europa, i després vindria el 2026, aquí a nivell de Pineda. I algú es pot preguntar, això es pot traslladar a altres indrets de Catalunya? Sí, aquesta dada que els diem de Pineda es pot traslladar, per exemple, a l'Observatori Fabra de Barcelona, que és centenari, en què també el 2025 va ser el número 1 de Cali, després ve el 2003, juny 2003, i després ve el 2026. O sigui, que es diu aviat el juny que hem passat. I això que només ha sigut els últims 15 dies, perquè els primers 15 dies, calor, val, però bé, no, podríem dir normal tirant alta, però ha sigut els darrers 15 dies en què la mitjana s'ha disparat a base de bé. 14 mínimes tropicals hem tingut a Pineda, que ens denota, doncs, això, les mínimes han estat per sobre dels 20 graus. L'any passat, em sembla, van voltar els 20 nits, per tant va fer més calor l'any passat al juny, i aquestes 14 nits tropicals, doncs dir que això a juny és molt poc habitual. Poden caure dues, tres, quatre dies en què pot haver mínimes per sobre dels 20, però ens hem arribat a 14, això ja ens denota, doncs això, la massa càlida que hem tingut al damunt, i a més, la onada de calor marina d'aquest mar tan calent, que això també ha ajudat a que la temperatura, doncs, arran de les costes, doncs, sigui molt, molt alta. Veurem aquest juliol, que aquest juliol, sense despeinar-se, lo normal és que sigui més càlid que el mes de juny. I a més amb aquestes previsions que els estem fent. O sigui que ja estem preparats perquè vingui el que hagi de venir. Però el juliol pinta maneres, i almenys els primers 10-12 dies pinta a calor infernal. Per tant, preparin-se, i molta precaució, hidratar-se, no exposar-se al sol. Insistim, picarà de valent a partir de diumenge, dilluns, la setmana que ho veuran, que crema més, vents molt fluixos, humitats baixes, i tot està ja caldejat de per si, i temperatura que dia rere dia s'anirà enfilant. Per cert, Ricard i oients, aquesta massa càlida que tindrem no té procedència africana, no té procedència del nord d'Àfrica. És una massa càlida, és com una olla que s'estarà caldejant al damunt de la península Ibèrica, i és la pròpia insolació d'aquesta època de l'any, la subsidència, aquests vents que descendeixen des de capes superiors, i les altes pressions i l'estancament atmosfèric, aquests tres factors és el que farà caldejar cada dia que passi la massa càlida i fer elevar les temperatures. Però a banda de l'altre episodi anterior que hem passat, que sí que va tenir certa procedència de massa càlida sahariana, aquest no, aquest episodi és una olla, una cúpula de calor que s'anirà caldejant amb aquests factors que els hem dit. Bé, acabem aquí la previsió meteorològica, Ricard. Doncs que passin bon cap de setmana i fins dilluns.
0: Gràcies, Jordi. Fins dilluns. Adéu.
1: Bon dia. Adéu. Bon dia.
2: Energia positiva.

Segurament t'estimo. Fes-me un petit senyal per si de cas tu també et passa el mateix. És la història que ens han portat els Amics de les Arts. 3:15 a.m. i ara arriba un record dels 90 amb Paul Carrack i aquest How Long? How Long?

El Maresme es prepara per un altre cap de setmana de molta calor, de molta xafogor, per tant, cap de setmana marcat per les altes temperatures en un nou episodi de calor que afectarà tot Catalunya i s'allargarà els propers dies. Atenció, perquè a la façana litoral hi haurà màximes que poden superar els 30 graus, un ambient plenament estiuenc, cels assolellats, però la sensació a la temperatura al nostre cos serà molt superior. Davant d'aquesta situació, recomana evitar les activitats físiques intenses a les hores centrals del dia, hidratar-se bé i buscar espais frescos. I amb l'arribada de la calor arriben també els mosquits. Es torna a posar el focus en el mosquit tigre, un insecte cada vegada més present a Catalunya i que fins i tot pot arribar a transmetre algunes malalties. Els experts alerten que les pluges de la primavera sumades a les altes temperatures són condicions ideals perquè els mosquits es puguin reproduir. Cap de setmana de molta activitat cultural i musical a Pineda. D'una banda, Pineda vibrarà avui amb el tribut a Hombres G. Serà avui divendres a la plaça Espanya. L'actuació a les 10 de la nit, amb entrada gratuïta dins la programació de l'Estiuveja't. Per tant, una bona oportunitat per cantar tots els èxits com ara Devuélveme a mi chica, Venecia o Marta tiene un marcapasos. Un concert pensat per fer gaudir diverses generacions. Cap de setmana, com diem, amb molta activitat, per exemple, la platja dels Pins de Pineda acollirà demà dissabte una nova edició del Mollet per l'esclerosi múltiple. La iniciativa és solidària i busca donar visibilitat a aquesta malaltia i recaptar fons també per la recerca. Està feta gràcies també a Can Xauvet. També dins dels actes de l'Estiuveja destaquem que dissabte arribarà el grup de Humphreys Quartet, que actuarà dissabte al pati de Can Comas dins la programació de l'Estiuveja, també amb l'entrada gratuïta. Un concert molt original, de gran qualitat, a càrrec d'aquest grup, una formació pionera amb el Barbershop a Catalunya. És un estil vocal interpretat a quatre veus, amb un repertori molt divers de jazz, rock and roll, musicals, pop o fins i tot habaneres i rumba catalana. Però això sí, amb un toc molt elegant i que sorprendrà a tot el públic. Mentrestant, també demà dissabte arriba la Revetlla de Sant Pere, que aquest any recaptarà també diners per ajudar a Veneçuela. Ja començarà al migdia amb un vermuteig a la plaça de Sant Pere i a la tarda activitats infantils i a partir de les 7 havaneres també hi haurà rom cremat i un sopar amb rifa de premis. A les 9 del vespre també música en directe. Com diem, la festa tindrà també un component solidari amb Veneçuela. Es recolliran aliments i també medicaments per poder enviar a Veneçuela. Avui ho expliquem també amb tot detall a radiopineda.cat. Més activitats, perquè aquest dissabte, des de les 6 a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou, s'organitza el Tardeo amb l'Hermandat del Rocío de Pineda, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Hi haurà també doncs, molta música fins la nit. I la programació de l'Estiuveja incorpora també aquest estiu una nova proposta per diumenge. Serà la plaça Sara Llorenç. Vol captar el públic esportista, fomentar un estil de vida actiu, combinant l'exercici físic i la música electrònica en un mateix espai. El Teu Moment es farà a les 8 del vespre a la plaça de Sara Llorenç aquest diumenge. I recordeu també que fins diumenge podeu visitar l'exposició de sifons cedits per Albert Pruna a l'aparador de Can Comas. La mostra és de 13 sifons fabricats a Pineda entre els anys 1920 i 1982. També hi haurà molta gent de Pineda que anirà aquest cap de setmana al festival Canet Rock, que arriba dissabte al Pla d'en Sala de Canet a Mar, una nova edició que es convertirà en una gran cita musical a Catalunya, més de 12 hores de música. I, per cert, que també comença el NEC a Calella, arriba l'actuació justament avui divendres de Pastora. Tant moltes i moltes propostes, sobretot musicals, que arriben també aquest cap de setmana, el primer cap de setmana de juliol. I tot plegat, com dèiem en començar, marcat per la calor. Atenció, calor intensa, no només avui, sinó també els propers dies, i a partir de diumenge encara s'incrementarà més la calor. Com a mínim fins dijous de la setmana que ve. Estarem molt atents, per tant, a una onada de calor que es pot anar configurant aquestes properes jornades.

0: finalment va trobar l'home que necessitàvem, Men I Need. Elegància i suavitat amb aquesta cançó d'Olivia Dean. Abans, per aquí ha passat Nil Moliner amb Mi Acuerdo de Ti. 94.6 FM. Seguim omplint l'estiu de bona música.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
0: D'aquí res, tenim el nou èxit de Joan Dausà, Papi, posa'l al disc, però abans és el Anti-Hero de Taylor Swift.

la protagonista d'aquesta cançó, que és una de les cançons d'aquest estiu, amb Jan Dausà i Mama Duixa. Papi, posa-la al disc. I el papi respon: saps què? Deixa'm viure. Let me live, Queen. Tot una icona musical.

0: Impressionant la veu d'Anastàcia. No deixem mai indiferent a ningú. Pay my dues.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
0: I amb aquesta calor que estem patint, més val tenir a mà un bon ventilador. Com aquest de la banda Neon, Buos i Moon DJ. És el seu ventilador personal.

Hem fet girar el ventilador davant de Neon Bus i Mon DJ. I ara el que fem girar és una proposta molt interessant i molt divertida que engeguem ara mateix aquí a Ràdio Pineda. I és que volem saber quina és la teva cançó preferida d'estiu i el per què. Ens pots enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Pineda, que és el 686-05-46-04, i explica'ns quina és la teva cançó preferida d'estiu. Aquest estiu o de qualsevol

0: de festa major d'aquest any a Pineda. Participa, volem saber quina és la teva cançó de l'estiu. Fes-nos una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Pineda al 686 05 46 04. Fins i tot hem fet una bateria de promos per anunciar aquest esdeveniment, en el qual volem que tots hi participeu, que ens ho passem bé, que ens expliquis històries, que ens diguis quina és la teva cançó preferida de l'estiu, per què és la teva cançó preferida, quins records tens, o quines vivències, o quines expectatives, a lo millor, perquè si és la cançó d'aquest estiu, doncs bé, ho sabem. Mira, una de les promos és aquesta, eh? La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de festa major. 686 05 46 04. Participa. La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
1: I vés a saber si a lo millor la teva cançó de l'estiu podia ser aquesta.

Doncs sí, senyor, és una de les propostes que fem a través de Ràdio Pineda, que ens diguis quina és la teva cançó de l'estiu, d'aquest estiu o de qualsevol altre estiu, fins i tot pots dir el xiringuito del Jordi Dan, és igual, vull dir, cadascú que digui la cançó que li agrada d'estiu, quina la motiva o quina cançó té una història al darrere, per això és la cançó de l'estiu, eh? Esperem les teves notes de veu al WhatsApp de Ràdio Pineda, al 686-05-4604. Va, digue'ns quina cançó i te la posem per la ràdio, vinga. Ara una mica de Red Hot Chili Peppers, t'hi posem una mica de picant aquest calorós matí del divendres. Amb els Red Hot Chili Peppers. Snow, hey ho!

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva. Són les 10. Notícies.
2: El Maresme es prepara per un altre cap de setmana de molta calor, de molta xafogor, per tant, cap de setmana marcat per les altes temperatures en un nou episodi de calor que afectarà tot Catalunya i s'allargarà els propers dies. Atenció, perquè a la façana litoral hi haurà màximes que poden superar els 30 graus, un ambient plenament estiuenc, cels assolellats, però la sensació a la temperatura al nostre cos serà molt superior. Davant d'aquesta situació, recomana evitar les activitats físiques intenses a les hores centrals del dia, hidratar-se bé i buscar espais frescos. I amb l'arribada de la calor arriben també els mosquits. Es torna a posar el focus en el mosquit tigre, un insecte cada vegada més present a Catalunya i que fins i tot pot arribar a transmetre algunes malalties. Els experts alerten que les pluges de la primavera sumades a les altes temperatures són condicions ideals perquè els mosquits es puguin reproduir. Cap de setmana de molta activitat cultural i musical a Pineda. D'una banda, Pineda vibrarà avui amb el tribut a Hombres G. Serà avui divendres a la plaça Espanya. L'actuació a les 10 de la nit, amb entrada gratuïta dins la programació de l'Estiuveja't. Per tant, una bona oportunitat per cantar tots els èxits com ara Devuélveme a mi chica, Venecia o Marta tiene un marcapassos. Un concert pensat per fer gaudir diverses generacions. Cada setmana, com diem, amb molta activitat, per exemple, la platja dels Pins de Pineda acollirà demà dissabte una nova edició del Mollet per l'esclerosi múltiple. La iniciativa és solidària i busca donar visibilitat a aquesta malaltia i recaptar fons també per la recerca. Està feta gràcies també a Can Xauvet. També dins els actes de l'Estiuveja't destaquem que dissabte arribarà el grup de Humphreys Quartet, que actuarà dissabte al pati de Can Comas dins la programació de l'Estiuveja't, també amb l'entrada gratuïta. Un concert molt original, de gran qualitat, a càrrec d'aquest grup, una formació pionera amb el Barbershop a Catalunya. És un estil vocal interpretat a quatre veus, amb un repertori molt divers de jazz, rock and roll, musicals, pop o fins i tot habaneres i rumba catalana. Però això sí, amb un toc molt elegant i que sorprendrà a tot el públic. Mentrestant, també demà dissabte arriba la Revetlla de Sant Pere, que aquest any recaptarà també diners per ajudar a Veneçuela. Ja començarà al migdia amb un vermuteig a la plaça de Sant Pere i a la tarda activitats infantils i a partir de les 7 havaneres també hi haurà rom cremat i un sopar amb rifa de premis. A les 9 del vespre també música en directe. Com diem, la festa tindrà també un component solidari amb Veneçuela. Es recolliran aliments i també medicaments per poder enviar a Veneçuela. Avui ho expliquem també amb tot detall a radiopineda.cat. Més activitats, perquè aquest dissabte des de les 6 a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou s'organitza el Tardeo amb l'Hermandat del Rocío de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament. Hi haurà també doncs molta música fins la nit. I la programació de l'Estiuveja't incorpora també aquest estiu una nova proposta per diumenge. Serà la plaça Sara Llorenç. Vol captar el públic esportista, fomentar un estil de vida actiu, combinant l'exercici físic i la música electrònica en un mateix espai. El teu moment es farà a les 8 del vespre a la plaça de Sala Llorenç aquest diumenge. I recordeu també que fins diumenge podeu visitar l'exposició de sifons cedits per Albert Pruna a l'aparador de Can Comas. La mostra és de 13 sifons fabricats a Pineda entre els anys 1920 i 1982. Hi haurà molta gent de Pineda que anirà aquest cap de setmana al festival Canet Rock, que arriba dissabte al Pla d'en Sala de Canet a Mar, una nova edició que es convertirà en una gran cita musical a Catalunya, més de 12 hores de música. I per cert que també comença el NEC a Calella, arriba l'actuació justament avui divendres de Pastora. Tant moltes i moltes propostes, sobretot musicals, que arriben també aquest cap de setmana, el primer cap de setmana de juliol. I tot plegat, com dèiem en començar, marcat per la calor. Atenció, calor intensa, no només avui, sinó també els propers dies, i a partir de diumenge encara s'incrementarà més la calor. com a mínim fins dijous de la setmana que ve. Estarem molt atents, per tant, a una onada de calor que es pot anar configurant aquestes properes jornades.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 0546 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.

L'arribada de la calor ha tornat a posar el focus en el mosquit tigre, un insecte cada vegada més present a Catalunya. El problema sovint es troba molt a prop de casa. Petits recipients amb aigua estancada, com plats de testos, galledes o bidons, es converteixen en els llocs perfectes perquè hi creixin les larves. Salut insisteix en la importància de la implicació ciutadana. El tribut a Hombres G arriba a Pineda avui divendres amb el grup Hombres B. L'actuació serà a les 10 de la nit a la plaça Espanya, amb entrada gratuïta i dins la programació de l'Estiueja't. El públic podrà cantar temes tan coneguts com Devuélveme a mi chica, Venecia o Marta tiene un marcapassos, en un concert pensat per fer gaudir diverses generacions, convertint la plaça en una autèntica festa vuitantera. El grup de Humphreys Quartet actuarà aquest dissabte a les 8 del vespre al pati de Can Comas, dins la programació de l'Estiueja't, amb entrada també gratuïta. El grup és una formació pionera a Catalunya, amb un estil vocal a capella interpretat a quatre veus. El seu repertori combina jazz, rock and roll, musicals, pop i fins i tot habaneres i rumba catalana, amb un toc elegant i que sorprendrà el públic. La Revetlla de Sant Pere aquest any recaptarà diners per ajudar a Venezuela. La festa arrencarà al migdia a partir de les 12 amb un vermuteig a la plaça Sant Pere amb música de rumba. A la tarda hi haurà activitats infantils des de les 5 amb tallers de pintacares, manualitats i l'actuació del pinedenc Xavier Clapés pel públic familiar. I des de les 7 de la tarda es podran escoltar les habaneres dels Fraoners de Calella. També hi haurà rom i sopar popular amb rifa de premis molt xulos. La festa continuarà fins la matinada. A la festa recolliran aliments no peribles, material sanitari, bolquers i altres productes de primera necessitat per enviar ajuda a Venezuela després dels terratrèmols que han afectat a tot el país. Aquest dissabte, a partir de les 6, a la plaça de la Biblioteca de Poblenou, s'organitza un tardeo a càrrec de la Hermandat del Rocío de Pineda, amb la col·laboració de l'Ajuntament. El tardeo comptarà amb les actuacions de Brenda Delgado i Carolina Villegas, que posaran el toc musical a la tarda, així com la participació de DJ UFO, encarregat d'animar la festa amb una sessió musical. La programació de l'Estiueja't incorpora aquest estiu una proposta innovadora amb el tardeo fit i techno el diumenge 5 de juliol a la plaça Sara Llorenç a les 8 del vespre. Anirà a càrrec de professionals de Can Xauvet, inclou una sessió amb DJ en directe i un entrenament intens a l'aire lliure, pensat per tots els nivells i amb un ambient participatiu. I el temps, augment significatiu de les temperatures que s'iniciarà aquest diumenge, donant pas a una setmana de calor molt intensa. Una cúpula de calor que s'autoescalfarà a causa de l'alta insolació i l'estabilitat. Les previsions indiquen nits més xafogoses i màximes en excés constant. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: estimar-te, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més, que si t'ho he de prometre et prometo que t'ho prometré.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.

0: Ain't Nobody Knows Me Better Than You, una cançó que ha sigut versionada en infinitat d'ocasions, i aquesta amb l'elegància de Felix Jain i Jasmine Thompson de fa ja uns quants anys. A punt d'arribar a 11:45 del matí.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no

0: Ara sí, 2:45 del matí tocats. Avui hem engegat una cosa molt xula, que és que ens pots demanar la teva cançó de l'estiu. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó de l'estiu preferida i el per què ho és. Ens pots enviar un missatge de WhatsApp de veu a través del 686 05 46 04, i explica'ns quina és la teva cançó i què hi ha al darrere de la teva cançó d'estiu, eh? Una mica d'història, una mica de... Però mira, a mi m'agrada aquesta cançó perquè em recorda l'estiu del 89, que me'n vaig a de vacances i no sé, vaja. Una miqueta d'això es tracta. Nosaltres et posem la cançó de l'estiu a Ràdio Pineda i, a més, tens la possibilitat de que la cançó de l'estiu formi part del pregó de Festa Major de Pineda de Mar. Entre totes les trucades i totes les cançons sol·licitades, doncs triem la millor, la més divertida, la més original. I pots sonar també al pregó de Festa Major. Però mentre, la farem sonar aquí, a Ràdio Pineda. Ens envies un WhatsApp de veu, una nota de veu, al 686 05 46 04, i ens dius per tu quina és la teva cançó d'estiu preferida.
1: Cada estiu té una cançó, i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar. Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.
0: No sé més a saber que potser la teva cançó d'estiu es converteix d'aquest estiu. Aquesta és una de les noves de Detallets. Mira com sona, es titula És això? I per què no? Aquesta podria ser la teva cançó d'aquest estiu.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

Blow Me One Last Kiss. Quina forma tan original de demanar-te un petó encara que sigui l'últim. Cançó que ho va petar ja fa un temps enrere amb Pink. Seguim amb el pecat original de

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-80-2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio.

0: migdia i a la propera cita informativa.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
0: Seguim posant Nicolò aquest estiu 2026. Un estiu ple d'èxits com aquest de Bruno Mars. I Just Might. Ja el coneixem, l'hem escoltat moltíssimes vegades. I les que ens queden...

0: Són les 12. Notícies.
1: El Maresme es prepara per un altre cap de setmana de molta calor, de molta xafogor. Per tant, cap de setmana marcat per les altes temperatures en un nou episodi de calor que afectarà tot Catalunya i s'allargarà els propers dies. Atenció, perquè a la façana litoral hi haurà màximes que poden superar els 30 graus, un ambient plenament estiuenc, cels assolellats, però la sensació a la temperatura al nostre cos serà molt superior. Davant d'aquesta situació, recomana evitar les activitats físiques intenses a les hores centrals del dia, hidratar-se bé i buscar espais frescos. I amb l'arribada de la calor arriben també els mosquits. Es torna a posar el focus en el mosquit tigre, un insecte cada vegada més present a Catalunya i que fins i tot pot arribar a transmetre algunes malalties. Els experts alerten que les pluges de la primavera sumades a les altes temperatures són condicions ideals perquè els mosquits es puguin reproduir. Cap de setmana de molta activitat cultural i musical a Pineda. D'una banda, Pineda vibrarà avui amb el tribut a Hombres G. Serà avui divendres a la plaça Espanya. L'actuació a les 10 de la nit, amb entrada gratuïta dins la programació de l'Estiuveja't. Per tant, una bona oportunitat per cantar tots els èxits com ara Devuélveme a mi chica, Venecia o Marta tiene un marcapassos. Un concert pensat per fer gaudir diverses generacions. Cap de setmana, com diem, amb molta activitat. Per exemple, la platja dels Pins de Pineda acollirà demà dissabte una nova edició del Mollet per l'esclerosi múltiple. La iniciativa és solidària i busca donar visibilitat a aquesta malaltia i recaptar fons també per la recerca. Està feta gràcies també a Can Xauvet. També dins els actes de l'Estiuveja't destaquem que dissabte arribarà el grup de Humphreys Quartet, que actuarà dissabte al pati de Can Comas dins la programació de l'Estiuveja't, també amb l'entrada gratuïta. Un concert molt original, de gran qualitat, a càrrec d'aquest grup, una formació pionera amb el Barbershop a Catalunya. És un estil vocal interpretat a quatre veus, amb un repertori molt divers de jazz, rock and roll, musicals, pop o fins i tot habaneres i rumba catalana. Però això sí, amb un toc molt elegant i que sorprendrà a tot el públic. Mentrestant, també demà dissabte arriba la Revetlla de Sant Pere, que aquest any recaptarà també diners per ajudar a Veneçuela. Ja començarà al migdia amb un vermuteig a la plaça de Sant Pere i a la tarda activitats infantils i a partir de les 7 havaneres també hi haurà rom cremat i un sopar amb rifa de premis. A les 9 del vespre també música en directe. Com diem, la festa tindrà també un component solidari amb Veneçuela. Es recolliran aliments i també medicaments per poder enviar a Veneçuela. Avui ho expliquem també amb tot detall a radiopineda.cat. Més activitats, perquè aquest dissabte des de les 6 a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou s'organitza el Tardeo amb l'Hermandat del Rocío de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament. Hi haurà també doncs, molta música fins la nit. I la programació de l'Estiuveja incorpora també aquest estiu una nova proposta per diumenge. Serà a la plaça Sara Llorenç. Vol captar el públic esportista, fomentar un estil de vida actiu, combinant l'exercici físic i la música electrònica en un mateix espai. El Teu Moment es farà a les 8 del vespre a la plaça de Sara Llorenç aquest diumenge. I recordeu també que fins diumenge podeu visitar l'exposició de sifons cedits per Albert Pruna a l'aparador de Can Comas. La mostra és de 13 sifons fabricats a Pineda entre els anys 1920 i 1982. Hi haurà molta gent de Pineda que anirà aquest cap de setmana al festival Canet Rock, que arriba dissabte al Pla d'en Sala de Canet de Mar, una nova edició que es convertirà en una gran cita musical a Catalunya, més de 12 hores de música. I per cert que també comença el NEC a Calella, arriba l'actuació justament avui divendres de Pastora. Tant moltes i moltes propostes, sobretot musicals, que arriben també aquest cap de setmana, el primer cap de setmana de juliol. I tot plegat, com dèiem en començar, marcat per la calor. Atenció, calor intensa, no només avui, sinó també els propers dies, i a partir de diumenge encara s'incrementarà més la calor. Com a mínim fins dijous de la setmana que ve. Estarem molt atents, per tant, a una onada de calor que es pot anar configurant aquestes properes jornades.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots obrirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Michael Chang, The World Today. Quantes coses podria canviar del món amb la bona música, amb bons èxits com el que acabem d'escoltar de Lyle Stanfield. Pràcticament dos quarts d'una del migdia. I ja saps que aquest estiu, la cançó de l'estiu, la tria Pineda. Volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què ho és. Ens pots enviar un missatge de WhatsApp de veu al 686-05-4604 i ens expliques quina és la teva cançó de l'estiu preferida i quina història hi ha al darrere d'aquesta cançó. Dius, mira, a mi la cançó de l'estiu del 94, perquè em recordo les vacances que vaig fer a Tamariu, per exemple. Ens dius quina cançó és, nosaltres te la posem per la ràdio, escoltem també la teva història, que hi ha al darrere d'aquesta cançó d'estiu. I a més, aquesta cançó d'estiu pot sonar i formar part del pregó de la Festa Major. Quina és la teva cançó de l'estiu preferida? 686-05-4604. Ens fas una nota de veu i ens ho expliques.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
0: Ves a saber si la...
2: I ja ho veig tot d'un altre color.
3: 94.5 FM.
4: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
0: Vés a saber si la teva cançó de l'estiu podria ser aquesta. Ricky Martin, Living la vida loca. Potser va ser un estiu molt boig i ens ho expliques.

La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. Participa! 686 05 46 04. La cançó de l'estiu la decideix Pineda.

One Way, Hora Nova Or, d'una forma o una altra. Aquest clàssic el versionaven els One Direction, donant-te les gràcies amb la seva música, Búhos.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. Participa! 686 05 46 04. La cançó de l'estiu la decideix Pineda. Veus a les...

0: que en aquesta ocasió ens ha portat ja fins la una en punt del migdia. Salutacions de Ricard Tobac, bon cap de setmana, que vagi bé, adeu-siau.
1: És la una, l'informatiu del migdia.

0: El Maresme està davant d'un cap de setmana de molta calor, molta xafogor. Atenció, perquè viurà un cap de setmana i també uns propers dies molt marcats per la calor intensa, davant d'una més que possible onada de calor que es referma, com diem, sobretot la setmana que ve. És, per tant, un nou episodi de calor que encén una vegada més totes les alarmes. A la façana litoral del Maresme hi haurà màximes que superaran els 30 graus. L'ambient és plenament estiuenc i cel molt assolellat. I és també important la temperatura de sensació, que pot arribar a superar els 40 graus a casa nostra. A més, temperatures mínimes que es mantindran sempre per sobre dels 20 graus. Això dificultarà el descans. Davant d'aquesta situació, es recomana evitar les activitats físiques intenses a les hores centrals del dia, hidratar-se bé i buscar sempre espais a l'ombra. Per tant, un preavís que s'activa, com diem, ja aquest cap de setmana, especialment a partir de diumenge. I amb l'arribada de la calor es torna a posar el focus també en el mosquit tigre, un insecte cada cop més present a Catalunya. El Departament de Salut ha activat també protocols de vigilància i de prevenció. El problema sovint es troba prop de casa, petits recipients amb aigua estancada, com ara testos, galledes o bidons, que són els llocs perfectes perquè creixin les larves d'aquesta espècie de mosquit. Salut insisteix en la importància de la implicació ciutadana. Bé, estem davant d'un cap de setmana doncs molt musical perquè reprèn l'estiueget a Pineda. D'una banda, avui divendres, tribut a Hombres G arribarà avui a Pineda amb el tribut de la banda Hombres B. L'actuació serà a les 10 de la nit a la plaça Espanya, l'entrada gratuïta dins la programació de l'estiueget. Serà l'essència d'aquest popular grup dels anys 80. El públic podrà cantar temes tan coneguts com Devuélveme a mi chica, Venecia o Marta tiene un marcapassos. Serà un concert pensat per fer gaudir diverses generacions, convertirà la plaça, per tant, en una autèntica festa dels anys 80. També destaquem que la platja dels Pins de Pineda acollirà demà dissabte, tot el matí, des de 8:45, la nova edició del Mollet per l'esclerosi múltiple. La iniciativa és solidària, busca donar visibilitat a aquesta malaltia i recaptar fons per la recerca i el suport de les persones afectades. L'activitat l'organitza Can Xovet amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. Els participants s'hi poden sumar fent també un petit donatiu o participant en les activitats previstes durant tot el dia. El Mollet és una campanya solidària, una molt coneguda a Catalunya que convida a tothom a implicar-se activament en la lluita contra l'esclerosi múltiple. Abans hem parlat dels Hombres B que actuen avui a Pineda dins l'estiueja. Doncs bé, demà una nova actuació, en aquest cas del grup Humphreys Quartet, que actuarà, com diem, aquest dissabte a les 8 del vespre, en aquesta ocasió al pati de Can Comas, a la programació de l'estiueja. L'entrada és gratuïta. El concert començarà a les 8 del vespre. Serà una proposta musical, original i també de gran qualitat. Aquest grup és una formació pionera a Catalunya. És un estil vocal a quatre veus, amb temes de rock and roll, jazz, de musicals, de música pop o fins i tot de veneres i rumba catalana. Però tot això amb un toc molt elegant i que sorprendrà el públic. Recordeu, el concert és dissabte a les 8 del vespre a Can Comas. I dissabte arriba també la revetlla de Sant Pere, una popular revetlla pinedenca. Aquest any, a més, recaptarà diners per ajudar Veneçuela. La festa arrencarà ja demà al matí amb el vermuteig a la plaça de Sant Pere, música de rumba, a la tarda activitats infantils des de les 5 de la tarda i des de les 7 també a Veneres amb els faroners de Calella, en rom cremat i sopar popular amb rifa de molts de premis. La festa continuarà fins la matinada. Ho ha explicat el president de l'Associació de Bars de la plaça de Sant Pere, també organitzador d'aquesta revetlla enguany. Ell és Jonathan Larrazábal.
1: Algo novedoso es que vamos a hacer vermuteo, un toque de rumba catalana, música, vermut. Luego continuamos a las 5 de la tarde con actividades infantiles, actividades para niños, como pintacaritas, música, manualidades, para que los peques se diviertan. Luego empezamos a las 19 con la tradicional habaneras, que no puede faltar, y con ron cremat. Luego continuaremos también, haremos la rifa, la tradicional rifa, que esta vez, este año, rifaremos cosas muy chulas, muy chulas. Después de la rifa haremos el sopar con un poco de música y luego la noche final la cierra el DJ José Cortés.
0: La festa tindrà també aquesta vegada un component solidari amb Venezuela. En Jonathan, de fet, és d'origen veneçolà i ha explicat a Ràdio Pineda quina és la situació actual d'aquest país. Ha dit també que, per sort, la seva família està bé, però el país ha quedat molt afectat.
1: La familia está muy bien, bueno, pasaron un susto muy grande, varios días con réplicas, el terremoto fue muy fuerte, fueron dos terremotos en segundos. Sí que se destruyó una gran ciudad, que es como el estado Vargas, que está muy cerca, como a 30 minutos de Caracas. Este fin de semana, en la fiesta de San Pera, también estamos buscando recolectar insumos médicos, estamos buscando guantes, mascarillas, comida, alimentos no perecederos para enviarlo a Venezuela. Cualquier cosa, cualquier insumo sería bueno para ayudar a esa gente.
0: Una revetlla de Sant Pere que vol ser també punt de trobada per veïns i visitants. L'objectiu, doncs, com sempre, a compartir cultura, música i bon ambient. I encara més activitats, perquè també dissabte, en aquest cas a Poblenou, a la plaça de la Biblioteca, des de les 6, una tarda amb la Hermandad del Rocío i la col·laboració de l'Ajuntament, amb les actuacions de Brenda Delgado i Carolina Villegas, que posaran un toc musical a la tarda, també amb DJ UFO, encarregat d'animar la festa, amb una sessió musical per a tots els públics. L'organització convida a tothom a gaudir d'aquesta tarda de música, també, aquest dissabte a Poblenou. Recordeu que fins al dia 5 de juliol podeu visitar l'exposició de sifons cedits per Albert Pruna a l'aparador de Can Comas de Pineda. Són 13 sifons antics fabricats a Pineda entre els anys 1920 i el 1982. Fa 25 anys que Albert Pruna recupera sifons antics, sobretot els que es van fabricar a Pineda. Ell ha explicat que cada història del sifon, doncs, té al darrere bars, cases o trobades amb un passat industrial i social de Pineda. Aquesta col·lecció es pot visitar, com diem, fins aquest diumenge al pati de Can Comas. I més activitats al cap de setmana encara, perquè la programació de l'estiueja t'arribarà també amb una proposta innovadora de tardeo i de fit en tecno, en aquest cas diumenge, a la plaça de Sala Llorenç a les 8 del vespre. Anirà a càrrec de professionals de Can Xouvet, inclou una sessió de música DJ en directe i un entrenament intens a l'aire lliure. Està pensat per tots els nivells amb un ambient participatiu. Ha convidat a participar-hi l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
2: Fem una primera prova, no?, el 5 de juliol, amb aquesta música, no?, de DJ en directe i activitat física. No cal portar res, cal portar roba còmoda, unes malles, uns pantalons curts. Ens ajuden, en aquest cas, Can Xouvet, no?, que és el nostre referent també, i d'altres privats que ens han dit: ostres, doncs això pot estar molt bé, no?, perquè activem també un públic, no?, que potser, doncs bé, va a caminar, va a córrer, va a un altre lloc i també pot tenir aquest espai dins de l'estiuejat.
0: Doncs aquesta activitat, que és novedosa a Pineda, es farà, com diem, diumenge a les 8 del vespre a la plaça de Sala Llorenç. L'objectiu, doncs, viure una experiència ben diferent, i l'activitat física i el lleure aniran de la mà. Molta més activitat arreu de la comarca. Ho repassem a l'agenda cultural de la comarca, però també destaquem aquesta hora, doncs, que arribarà al Festival NEC de Calella avui mateix, avui divendres, l'actuació de Pastora. Unes actuacions, doncs, que, com diem, es fan avui, en aquest cas, al recinte del Far de Calella. I encara direm que el Festival del Canet Rock arribarà aquest proper dissabte al Pla d'en Sala, la nova edició que promet convertir-se en una de les grans cites musicals de l'estiu a Catalunya. Més de 12 hores ininterrompudes de música en directe fins la sortida del sol. Actuen noms destacats com els de Tallets, Figa Flowers, també Buos, Catarres o els Amics de les Arts, entre d'altres. Hi haurà també, doncs, molta gent jove de Pineda que participa i que visita el Canet Rock, com diem, aquest proper dissabte, demà mateix. I com dèiem en començar, estem davant d'un augment significatiu de les temperatures que començarà, doncs, aquest diumenge, amb uns propers dies de molta calor. Volem saber quin temps ens espera. Jordi, quin temps tindrem aquests propers dies?
3: I bé, és un dia de sol de calor intensa, eh? Avui de 9 màximes voltarem els 28-29 graus, vents molt fluixos, brises, vent de sud, humitats no gaire elevades. Demà dissabte, dia de sol, radiant, temperatures sense canvis, menys en el conjunt de Catalunya, seguiran molt elevades, i vents molt fluixos, vent de sud, brises, vent de mitjorn, que a vegades queda, podríem dir, frenat a prop de la costa, perquè si ens endinsem terra endins, doncs seran molt, molt febles. Diumenge, dia de calor intensa, la massa càlida que hi ha a l'Atlàntic, doncs, de mica en mica s'anirà assentant a la península Ibèrica, altes pressions, vents d'estancament atmosfèric i temperatures, doncs, com dèiem, mirant a l'alça. Poden pujar 1, 2, 3, 4 graus les màximes respecte als que tindrem avui divendres o dissabte en el conjunt de Catalunya. I aquí a la costa de l'Alt Maresme, doncs, entre els 30, 31, 32 graus, perquè és probable que mig matí, mig dia hi hagi descensos de les humitats i la temperatura, doncs no pari de pujar fins que després pugui entrar una mica de brisa i pugui frenar el termòmetre i col·locar-se, doncs, voltant els 30 graus. Calor molt intensa per ser a prop de mar. Aquesta situació d'altes temperatures seguirà dilluns, dimarts i gran part de la setmana que ve. Per tant, preparin-se, perquè les temperatures fa fent calor, aquests dies, però veuran que a partir de diumenge el sol crema més, les nits seran més xafogoses i més sufocants, perquè ara estem 20-22 graus, però diumenge i segurament la setmana que ve estarem més a prop dels 24-25, i això es notarà perquè ja partirem de valors molt elevats de bon dematí.

0: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

L'arribada de la calor ha tornat a posar el focus en el mosquit tigre, un insecte cada vegada més present a Catalunya. El problema sovint es troba molt a prop de casa. Petits recipients amb aigua estancada, com plats de testos, galledes o bidons, es converteixen en els llocs perfectes perquè hi creixin les larves. Salut insisteix en la importància de la implicació ciutadana. El tribut a Hombres G arriba a Pineda avui divendres amb el grup Hombres B. L'actuació serà a les 10 de la nit a la plaça Espanya, amb entrada gratuïda i dins la programació de l'Estiueja't. El públic podrà cantar temes tan coneguts com Devuélveme a mi chica, Venecia o Marta tiene un marcapassos, en un concert pensat per fer gaudir diverses generacions, convertint la plaça en una autèntica festa vuitantera. El grup de Humphreys Quartet actuarà aquest dissabte a les 8 del vespre al pati de Can Comas, dins la programació de l'Estiueja't, amb entrada també gratuïta. El grup és una formació pionera a Catalunya, amb un estil vocal a capella interpretat a quatre veus. El seu repertori combina jazz, rock and roll, musicals, pop i fins i tot habaneres i rumba catalana, amb un toc elegant i que sorprendrà el públic. La Revetlla de Sant Pere aquest any recaptarà diners per ajudar a Venezuela. La festa arrencarà al migdia a partir de les 12 amb un vermuteig a la plaça Sant Pere amb música de rumba. A la tarda hi haurà activitats infantils des de les 5 amb tallers de pintacares, manualitats i l'actuació del pinedenc Xavier Clapés pel públic familiar. I des de les 7 de la tarda es podran escoltar les habaneres dels Frauners de Calella. També hi haurà rom i sopar popular amb rifa de premis molt xulos. La festa continuarà fins la matinada. A la festa recolliran aliments no peribles, material sanitari, bolquers i altres productes de primera necessitat per enviar ajuda a Venezuela després dels terratrèmols que han afectat a tot el país. Aquest dissabte, a partir de les 6, a la plaça de la Biblioteca de Poblenou, s'organitza un tardeo a càrrec de la Hermandat del Rocío de Pineda, amb la col·laboració de l'Ajuntament. El tardeo comptarà amb les actuacions de Brenda Delgado i Carolina Villegas, que posaran el toc musical a la tarda, així com la participació de DJ UFO, encarregat d'animar la festa amb una sessió musical. La programació de l'Estiueja't incorpora aquest estiu una proposta innovadora amb el tardeo fit i techno el diumenge 5 de juliol a la plaça Sara Llorenç a les 8 del vespre. Anirà a càrrec de professionals de Can Xauvet, inclou una sessió amb DJ en directe i un entrenament intens a l'aire lliure, pensat per tots els nivells i amb un ambient participatiu. I el temps. Augment significatiu de les temperatures que s'iniciarà aquest diumenge, donant pas a una setmana de calor molt intensa. Una cúpula de calor que s'autoescalfarà a causa de l'alta insolació i l'estabilitat. Les previsions indiquen nits més xafogoses i màximes en excés constant. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Cada estiu té una cançó, i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar.
1: S'omple la platja de quiero rayos de sol.
0: Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.
1: Veus a la sorra i al mar.
2: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

Són les 3. Notícies. El Maresme es prepara per un altre cap de setmana de molta calor, de molta xafogor, per tant, cap de setmana marcat per les altes temperatures en un nou episodi de calor que afectarà tot Catalunya i s'allargarà els propers dies. Atenció, perquè a la façana litoral hi haurà màximes que poden superar els 30 graus, un ambient plenament estiuenc, cels assolellats, però la sensació a la temperatura al nostre cos serà molt superior. Davant d'aquesta situació, recomana evitar les activitats físiques intenses a les hores centrals del dia, hidratar-se bé i buscar espais frescos. I amb l'arribada de la calor arriben també els mosquits. Es torna a posar el focus en el mosquit tigre, un insecte cada vegada més present a Catalunya i que fins i tot pot arribar a transmetre algunes malalties. Els experts alerten que les pluges de la primavera sumades a les altes temperatures són condicions ideals perquè els mosquits es puguin reproduir. Cada setmana de molta activitat cultural i musical a Pineda. D'una banda, Pineda vibrarà avui amb el tribut a Hombres G. Serà avui divendres a la plaça Espanya. L'actuació a les 10 de la nit, amb entrada gratuïta dins la programació de l'Estiuveja't. Per tant, una bona oportunitat per cantar tots els èxits com ara Devuélveme a mi chica, Venecia o Marta tiene un marcapassos. Un concert pensat per fer gaudir diverses generacions. Cada setmana, com diem, amb molta activitat, per exemple, la platja dels Pins de Pineda acollirà demà dissabte una nova edició del Mollet per l'esclerosi múltiple. La iniciativa és solidària i busca donar visibilitat a aquesta malaltia i recaptar fons també per la recerca. Està feta gràcies també a Can Xauvet. També dins els actes de l'Estiuveja't destaquem que dissabte arribarà el grup de Humphreys Quartet, que actuarà dissabte al pati de Can Comas dins la programació de l'Estiuveja't, també amb l'entrada gratuïta. Un concert molt original, de gran qualitat, a càrrec d'aquest grup, una formació pionera amb el Barbershop a Catalunya. És un estil vocal interpretat a quatre veus, amb un repertori molt divers de jazz, rock and roll, musicals, pop o fins i tot habaneres i rumba catalana. Però això sí, amb un toc molt elegant i que sorprendrà a tot el públic. Mentrestant, també demà dissabte arriba la Revetlla de Sant Pere, que aquest any recaptarà també diners per ajudar a Veneçuela. Ja començarà al migdia amb un vermuteig a la plaça de Sant Pere i a la tarda activitats infantils i a partir de les 7 havaneres també hi haurà rom cremat i un sopar amb rifa de premis. A les 9 del vespre també música en directe. Com diem, la festa tindrà també un component solidari amb Veneçuela. Es recolliran aliments i també medicaments per poder enviar a Veneçuela. Avui ho expliquem també amb tot detall a radiopineda.cat. Més activitats, perquè aquest dissabte des de les 6 a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou s'organitza el Tardeo amb l'Hermandat del Rocío de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament. Hi haurà també doncs, molta música fins la nit. I la programació de l'Estiuveja incorpora també aquest estiu una nova proposta per diumenge. Serà la plaça Sara Llorenç. Vol captar el públic esportista, fomentar un estil de vida actiu, combinant l'exercici físic i la música electrònica en un mateix espai. El teu moment es farà a les 8 del vespre a la plaça de Sala Llorenç aquest diumenge. I recordeu també que fins diumenge podeu visitar l'exposició de sifons cedits per Albert Pruna a l'aparador de Can Comas. La mostra és de 13 sifons fabricats a Pineda entre els anys 1920 i 1982. També hi haurà molta gent de Pineda que anirà aquest cap de setmana al festival Canet Rock, que arriba dissabte al Pla d'en Sala de Canet a Mar, una nova edició que es convertirà en una gran cita musical a Catalunya. Més de 12 hores de música. I, per cert, que també comença el NEC a Calella. Arriba l'actuació justament avui divendres de Pastora. Tant moltes i moltes propostes, sobretot musicals, que arriben també aquest cap de setmana, el primer cap de setmana de juliol. I tot plegat, com dèiem en començar, marcat per la calor. Atenció, calor intensa, no només avui, sinó també els propers dies, i a partir de diumenge encara s'incrementarà més la calor. Com a mínim fins dijous de la setmana que ve. Estem molt atents, per tant, a una onada de calor que es pot anar configurant aquestes properes jornades.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

L'arribada de la calor ha tornat a posar el focus en el mosquit tigre, un insecte cada vegada més present a Catalunya. El problema sovint es troba molt a prop de casa. Petits recipients amb aigua estancada, com plats de testos, galledes o bidons, es converteixen en els llocs perfectes perquè hi creixin les larves. Salut insisteix en la importància de la implicació ciutadana. El tribut a Hombres G arriba a Pineda avui divendres amb el grup Hombres B. L'actuació serà a les 10 de la nit a la plaça Espanya, amb entrada gratuïta i dins la programació de l'Estiuejat. El públic podrà cantar temes tan coneguts com Devuélveme a mi chica, Venecia o Marta tiene un marcapassos, en un concert pensat per fer gaudir diverses generacions, convertint la plaça en una autèntica festa vuitantera. El grup de Humphreys Quartet actuarà aquest dissabte a les 8 del vespre al pati de Can Comas, dins la programació de l'Estiuejat, amb entrada també gratuïta. El grup és una formació pionera a Catalunya, amb un estil vocal a capella interpretat a quatre veus. El seu repertori combina jazz, rock and roll, musicals, pop i fins i tot habaneres i rumba catalana, amb un toc elegant i que sorprendrà el públic. La Revetlla de Sant Pere aquest any recaptarà diners per ajudar a Venezuela. La festa arrencarà al migdia a partir de les 12 amb un vermuteig a la plaça Sant Pere amb música de rumba. A la tarda hi haurà activitats infantils des de les 5 amb tallers de pintacares, manualitats i l'actuació del pinedenc Xavier Clapés pel públic familiar. I des de les 7 de la tarda es podran escoltar les habaneres dels Fraoners de Calella. També hi haurà rom i sopar popular amb rifa de premis molt xulos. La festa continuarà fins la matinada. A la festa recolliran aliments no peribles, material sanitari, bolquers i altres productes de primera necessitat per enviar ajuda a Venezuela després dels terratrèmols que han afectat a tot el país. Aquest dissabte, a partir de les 6, a la plaça de la Biblioteca de Poblenou, s'organitza un tardeo a càrrec de la Hermandat del Rocío de Pineda, amb la col·laboració de l'Ajuntament. El tardeo comptarà amb les actuacions de Brenda Delgado i Carolina Villegas, que posaran el toc musical a la tarda, així com la participació de DJ UFO, encarregat d'animar la festa amb una sessió musical. La programació de l'Estiuejat incorpora aquest estiu una proposta innovadora amb el tardeo fit i techno el diumenge 5 de juliol a la plaça Sara Llorenç a les 8 del vespre. Anirà a càrrec de professionals de Can Xauvet, inclou una sessió amb DJ en directe i un entrenament intens a l'aire lliure, pensat per tots els nivells i amb un ambient participatiu. I el temps, augment significatiu de les temperatures que s'iniciarà aquest diumenge, donant pas a una setmana de calor molt intensa. Una cúpula de calor que s'autoescalfarà a causa de l'alta insolació i l'estabilitat. Les previsions indiquen nits més xafogoses i màximes en excés constant. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
5: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 5. Notícies.
1: El Maresme es prepara per un altre cap de setmana de molta calor, de molta xafogor. Per tant, cap de setmana marcat per les altes temperatures en un nou episodi de calor que afectarà tot Catalunya i s'allargarà els propers dies. Atenció, perquè a la façana litoral hi haurà màximes que poden superar els 30 graus, un ambient plenament estiuenc, cels assolellats, però la sensació a la temperatura al nostre cos serà molt superior. Davant d'aquesta situació, recomana evitar les activitats físiques intenses a les hores centrals del dia, hidratar-se bé i buscar espais frescos. I amb l'arribada de la calor arriben també els mosquits. Es torna a posar el focus en el mosquit tigre, un insecte cada vegada més present a Catalunya i que fins i tot pot arribar a transmetre algunes malalties. Els experts alerten que les pluges de la primavera sumades a les altes temperatures són condicions ideals perquè els mosquits es puguin reproduir. Cada setmana de molta activitat cultural i musical a Pineda. D'una banda, Pineda vibrarà avui amb el tribut a Hombres G. Serà avui divendres a la plaça Espanya. L'actuació a les 10 de la nit, amb entrada gratuïta dins la programació de l'Estiuveja't. Per tant, una bona oportunitat per cantar tots els èxits com ara Devuélveme a mi chica, Venecia o Marta tiene un marcapassos. Un concert pensat per fer gaudir diverses generacions. Cada setmana, com diem, amb molta activitat, per exemple, la platja dels Pins de Pineda acollirà demà dissabte una nova edició del Mollet per l'esclerosi múltiple. La iniciativa és solidària i busca donar visibilitat a aquesta malaltia i recaptar fons també per la recerca. Està feta gràcies també a Can Xauvet. També dins els actes de l'Estiuveja't destaquem que dissabte arribarà el grup de Humphreys Quartet, que actuarà dissabte al pati de Can Comas dins la programació de l'Estiuveja't, també amb l'entrada gratuïta. Un concert molt original, de gran qualitat, a càrrec d'aquest grup, una formació pionera amb el Barbershop a Catalunya. És un estil vocal interpretat a quatre veus, amb un repertori molt divers de jazz, rock and roll, musicals, pop o fins i tot habaneres i rumba catalana. Però això sí, amb un toc molt elegant i que sorprendrà a tot el públic. Mentrestant, també demà dissabte arriba la Revetlla de Sant Pere, que aquest any recaptarà també diners per ajudar a Veneçuela. Ja començarà al migdia amb un vermuteig a la plaça de Sant Pere i a la tarda activitats infantils i a partir de les 7 havaneres també hi haurà rom cremat i un sopar amb rifa de premis. A les 9 del vespre també música en directe. Com diem, la festa tindrà també un component solidari amb Veneçuela. Es recolliran aliments i també medicaments per poder enviar a Veneçuela. Avui ho expliquem també amb tot detall a radiopineda.cat. Més activitats, perquè aquest dissabte des de les 6 a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou s'organitza el Tardeo amb l'Hermandat del Rocío de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament. Hi haurà també doncs molta música fins la nit. I la programació de l'Estiuveja't incorpora també aquest estiu una nova proposta per diumenge. Serà a la plaça Sara Llorenç. Vol captar el públic esportista, fomentar un estil de vida actiu, combinant l'exercici físic i la música electrònica en un mateix espai. El Teu Moment es farà a les 8 del vespre a la plaça de Sara Llorenç aquest diumenge. I recordeu també que fins diumenge podeu visitar l'exposició de sifons cedits per Albert Pruna a l'aparador de Can Comas. La mostra és de 13 sifons fabricats a Pineda entre els anys 1920 i 1982. Hi haurà molta gent de Pineda que anirà aquest cap de setmana al festival Canet Rock, que arriba dissabte al Pla d'Ensala de Canet de Mar, una nova edició que es convertirà en una gran cita musical a Catalunya, més de 12 hores de música. I per cert que també comença el NEC a Calella, arriba l'actuació justament avui divendres de Pastora. Tant moltes i moltes propostes, sobretot musicals, que arriben també aquest cap de setmana, el primer cap de setmana de juliol. I tot plegat, com dèiem en començar, marcat per la calor. Atenció, calor intensa, no només avui, sinó també els propers dies, i a partir de diumenge encara s'incrementarà més la calor. Com a mínim fins dijous de la setmana que ve. Estarem molt atents, per tant, a una onada de calor que es pot anar configurant aquestes properes jornades.

com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà

culpa. Jo només penso. No em miris així, no em miris així.

0: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat. Ràdio
1: Pineda. Energia positiva.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arclos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

El Maresme es prepara per un altre cap de setmana de molta calor, de molta xafogor. Per tant, cap de setmana marcat per les altes temperatures en un nou episodi de calor que afectarà tot Catalunya i s'allargarà els propers dies. Atenció, perquè a la façana litoral hi haurà màximes que poden superar els 30 graus, un ambient plenament estiuenc, cels assolellats, però la sensació a la temperatura al nostre cos serà molt superior. Davant d'aquesta situació, recomana evitar les activitats físiques intenses a les hores centrals del dia, hidratar-se bé i buscar espais frescos. I amb l'arribada de la calor arriben també els mosquits. Es torna a posar el focus en el mosquit tigre, un insecte cada vegada més present a Catalunya i que fins i tot pot arribar a transmetre algunes malalties. Els experts alerten que les pluges de la primavera sumades a les altes temperatures són condicions ideals perquè els mosquits es puguin reproduir. Cap de setmana de molta activitat cultural i musical a Pineda. D'una banda, Pineda vibrarà avui amb el tribut a Hombres G. Serà avui divendres a la plaça Espanya. L'actuació a les 10 de la nit, amb entrada gratuïta dins la programació de l'Estiuveja't. Per tant, una bona oportunitat per cantar tots els èxits, com ara Devuélveme a mi chica, Venecia o Marta tiene un marcapassos. Un concert pensat per fer gaudir diverses generacions. Cada setmana, com diem, amb molta activitat, per exemple, la platja dels Pins de Pineda acollirà demà dissabte una nova edició del Mollet per l'esclerosi múltiple. La iniciativa és solidària i busca donar visibilitat a aquesta malaltia i recaptar fons també per la recerca. Està feta gràcies també a Can Xauvet. També dins els actes de l'Estiuveja't destaquem que dissabte arribarà el grup de Humphreys Quartet, que actuarà dissabte al pati de Can Comas dins la programació de l'Estiuveja't, també amb l'entrada gratuïta. Un concert molt original, de gran qualitat, a càrrec d'aquest grup, una formació pionera amb el Barbershop a Catalunya. És un estil vocal interpretat a quatre veus, amb un repertori molt divers de jazz, rock and roll, musicals, pop o fins i tot habaneres i rumba catalana. Però això sí, amb un toc molt elegant i que sorprendrà a tot el públic. Mentrestant, també demà dissabte arriba la Revetlla de Sant Pere, que aquest any recaptarà també diners per ajudar a Veneçuela. Ja començarà al migdia amb un vermuteig a la plaça de Sant Pere i a la tarda activitats infantils i a partir de les 7 havaneres també hi haurà rom cremat i un sopar amb rifa de premis. A les 9 del vespre també música en directe. Com diem, la festa tindrà també un component solidari amb Veneçuela. Es recolliran aliments i també medicaments per poder enviar a Veneçuela. Avui ho expliquem també amb tot detall a radiopineda.cat. Més activitats, perquè aquest dissabte des de les 6 a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou s'organitza el Tardeo amb l'Hermandat del Rocío de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament. Hi haurà també doncs, molta música fins la nit. I la programació de l'Estiuveja't incorpora també aquest estiu una nova proposta per diumenge. Serà la plaça Sara Llorenç. Vol captar el públic esportista, fomentar un estil de vida actiu, combinant l'exercici físic i la música electrònica en un mateix espai. El Teu Moment es farà a les 8 del vespre a la plaça de Sara Llorenç aquest diumenge. I recordeu també que fins diumenge podeu visitar l'exposició de sifons cedits per Albert Pruna a l'aparador de Can Comas. La mostra és de 13 sifons fabricats a Pineda entre els anys 1920 i 1982. Hi haurà molta gent de Pineda que anirà aquest cap de setmana al festival Canet Rock, que arriba dissabte al Pla d'en Sala de Canet de Mar, una nova edició que es convertirà en una gran cita musical a Catalunya, més de 12 hores de música. I per cert que també comença el NEC a Calella, arriba l'actuació justament avui divendres de Pastora. Tant moltes i moltes propostes, sobretot musicals, que arriben també aquest cap de setmana, el primer cap de setmana de juliol. I tot plegat, com dèiem en començar, marcat per la calor. Atenció, calor intensa, no només avui, sinó també els propers dies, i a partir de diumenge encara s'incrementarà més la calor. Com a mínim fins dijous de la setmana que ve. Estarem molt atents, per tant, a una onada de calor que es pot anar configurant aquestes properes jornades.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Concerts tributs com Tina Turner,
2: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón,
1: Hombres B, El Último de la Fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les havaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

El Maresme està davant d'un cap de setmana de molta calor, molta xafogor. Atenció, perquè viurà un cap de setmana i també uns propers dies molt marcats per la calor intensa, davant d'una més que possible onada de calor que es referma, com diem, sobretot la setmana que ve. És, per tant, un nou episodi de calor que encén una vegada més totes les alarmes. A la façana litoral del Maresme hi haurà màximes que superaran els 30 graus. L'ambient és plenament

0: estiuenc i cel molt assolellat. I és també important la temperatura de sensació, que pot arribar a superar els 40 graus a casa nostra. A més, temperatures mínimes que es mantindran sempre per sobre dels 20 graus, això dificultarà el descans. Davant d'aquesta situació, es recomana evitar les activitats físiques intenses a les hores centrals del dia, hidratar-se bé i buscar sempre espais a l'ombra. Per tant, un preavís que s'activa, com diem, ja aquest cap de setmana, especialment a partir de diumenge. I amb l'arribada de la calor es torna a posar el focus també en el mosquit tigre, un insecte cada cop més present a Catalunya. El Departament de Salut ha activat també protocols de vigilància i de prevenció. El problema sovint es troba a prop de casa, petits recipients amb aigua estancada, com ara testos, galledes o bidons, que són els llocs perfectes perquè creixin les larves d'aquesta espècie de mosquit. Salut insisteix en la importància de la implicació ciutadana. Bé, estem davant d'un cap de setmana doncs molt musical perquè reprèn l'estiueget a Pineda. D'una banda, avui divendres, tribut a Hombres G arribarà avui a Pineda amb el tribut de la banda Hombres B. L'actuació serà a les 10 de la nit a la plaça Espanya, l'entrada gratuïta dins la programació de l'Estiueja't. Serà l'essència d'aquest popular grup dels anys 80. El públic podrà cantar temes tan coneguts com Devuélveme a mi chica, Venecia o Marta tiene un marcapassos. Serà un concert pensat per fer gaudir diverses generacions, convertirà la plaça, per tant, en una autèntica festa dels anys 80. També destaquem que la platja dels Pins de Pineda acollirà demà dissabte, tot el matí, des de 8:45, la nova edició del Mollet per l'esclerosi múltiple. La iniciativa és solidària, busca donar visibilitat a aquesta malaltia i recaptar fons per la recerca i el suport de les persones afectades. L'activitat l'organitza Can Xovet amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. Els participants s'hi poden sumar fent també un petit donatiu o participant en les activitats previstes durant tot el dia. El Mollet és una campanya solidària, una molt coneguda a Catalunya que convida a tothom a implicar-se activament en la lluita contra l'esclerosi múltiple. Abans hem parlat dels Hombres B que actuen avui a Pineda dins l'Estiueja't. Doncs bé, demà una nova actuació, en aquest cas del grup Humphreys Quartet, que actuarà, com diem, aquest dissabte a les 8 del vespre, en aquesta ocasió al pati de Can Comas, a la programació de l'Estiueja't. L'entrada és gratuïta. El concert començarà a les 8 del vespre. Serà una proposta musical, original i també de gran qualitat. Aquest grup és una formació pionera a Catalunya. És un estil vocal a quatre veus, amb temes de rock and roll, jazz, de musicals, de música pop o fins i tot de veneres i rumba catalana. Però tot això amb un toc molt elegant i que sorprendrà el públic. Recordeu, el concert és dissabte a les 8 del vespre a Can Comas. I dissabte arriba també la revetlla de Sant Pere, una popular revetlla pinedenca. Aquest any, a més, recaptarà diners per ajudar Veneçuela. La festa arrencarà ja demà al matí amb el vermuteig a la plaça de Sant Pere, música de rumba, a la tarda activitats infantils des de les 5 de la tarda i des de les 7 també a Veneres amb els faroners de Calella, en rom cremat i sopar popular amb rifa de molts de premis. La festa continuarà fins la matinada. Ho ha explicat el president de l'Associació de Bars de la plaça de Sant Pere, també organitzador d'aquesta revetlla enguany. Ell és Jonathan Larrazábal.
1: Algo novedoso es que vamos a hacer vermuteo, un toque de rumba catalana, música, vermut. Luego continuamos a las 5 de la tarde con actividades infantiles, actividades para niños, como pintacaritas, música, manualidades, para que los peques se diviertan. Luego empezamos a las 19 con la tradicional habaneras, que no puede faltar, y con ron cremat. Luego continuaremos también, haremos la rifa, la tradicional rifa, que esta vez, este año, rifaremos cosas muy chulas, muy chulas. Después de la rifa haremos el sopar con un poco de música y luego la noche final la cierra el DJ José Cortés.
0: La festa tindrà també aquesta vegada un component solidari amb Veneçuela. En Jonathan, de fet, és d'origen veneçolà i ha explicat a Ràdio Pineda quina és la situació actual d'aquest país. Ha dit també que per sort la seva família està bé, però el país ha quedat molt afectat.
1: La familia está muy bien, bueno, pasaron un susto muy grande, varios días con réplicas, el terremoto fue muy fuerte, fueron dos terremotos en segundos. Sí que se destruyó una gran ciudad, que es como el Estado Vargas, que está muy cerca, como a 30 minutos de Caracas. Este fin de semana, en la fiesta de San Pera, también estamos buscando recolectar insumos médicos, estamos buscando guantes, mascarillas, comida, alimentos no perecederos para enviarlo a Venezuela. Cualquier cosa, cualquier insumo sería bueno para ayudar a esa gente.
0: Una revetlla de Sant Pere que vol ser també punt de trobada per veïns i visitants. L'objectiu, doncs, com sempre, a compartir cultura, música i bon ambient. I encara més activitats, perquè també dissabte, en aquest cas a Poble Nou, a la plaça de la Biblioteca, des de les 6, una tarda amb la Hermandad del Rocío i la col·laboració de l'Ajuntament amb les actuacions de Brenda Delgado i Carolina Villegas, que posaran un toc musical a la tarda també amb DJ UFO, encarregat d'animar la festa, amb una sessió musical per a tots els públics. L'organització convida a tothom a gaudir d'aquesta tarda de música també aquest dissabte a Poble Nou. Recordeu que fins al dia 5 de juliol podeu visitar l'exposició de sifons cedits per Albert Pruna a l'aparador de Can Comas de Pineda. Són 13 sifons antics fabricats a Pineda entre els anys 1920 i el 1982. Fa 25 anys que Albert Pruna recupera sifons antics, sobretot els que es van fabricar a Pineda. Ell ha explicat que cada història del sifon, doncs, té al darrere bars, cases o trobades amb un passat industrial i social de Pineda. Aquesta col·lecció es pot visitar, com diem, fins aquest diumenge al pati de Can Comas. I més activitats al cap de setmana encara, perquè la programació de l'estiueja t'arribarà també amb una proposta innovadora de tardeo i de fit en tecno, en aquest cas diumenge, a la plaça de Sala Llorenç a les 8 del vespre. Anirà a càrrec de professionals de Can Xubet, inclou una sessió de música DJ en directe i un entrenament intens a l'aire lliure. Està pensat per tots els nivells amb un ambient participatiu. Ha convidat a participar-hi l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca.
2: Fem una primera prova, no?, el 5 de juliol, amb aquesta música, no?, de DJ en directe i activitat física. No cal portar res, cal portar roba còmoda, unes malles, uns pantalons curts. Ens ajuden, en aquest cas, Can Xauvet, no?, que és el nostre referent també, i d'altres privats que ens han dit: ostres, doncs això pot estar molt bé, no?, perquè activem també un públic, no?, que potser, doncs bé, va a caminar, va a córrer, va a un altre lloc i també pot tenir aquest espai dins de l'estiuejat.
0: Doncs aquesta activitat, que és novedosa a Pineda, es farà, com diem, diumenge a les 8 del vespre a la plaça de Sala Llorenç. L'objectiu, doncs, viure una experiència ben diferent, i l'activitat física i el lleure aniran de la mà. Molta més activitat arreu de la comarca. Ho repassem a l'agenda cultural de la comarca, però també destaquem aquesta hora, doncs, que arribarà al Festival NEC de Calella avui mateix, avui divendres, l'actuació de Pastora. Actuacions, doncs, que, com diem, es fan avui, en aquest cas, al recinte del Far de Calella. I encara direm que el Festival del Canet Rock arribarà aquest proper dissabte al Pla d'en Sala, la nova edició que promet convertir-se en una de les grans cites musicals de l'estiu a Catalunya. Més de 12 hores ininterrompudes de música en directe fins a la sortida del sol. Actuen noms destacats com els de Tallets, Figa Flowers, també Buos, Catarres o els Amics de les Arts, entre d'altres. Hi haurà també, doncs, molta gent jove de Pineda que participa i que visita el Canet Rock, com diem, aquest proper dissabte, demà mateix. Com dèiem en començar, estem davant d'un augment significatiu de les temperatures que començarà, doncs, aquest diumenge, amb uns propers dies de molta calor. Volem saber quin temps ens espera. Jordi, quin temps tindrem aquests propers dies?
3: I bé, és un dia de sol de calor intensa, eh? Avui de 9 màximes voltarem els 28-29 graus, vents molt fluixos, brises, vent de sud, humitats no gaire elevades. Demà dissabte, dia de sol, radiant, temperatures sense canvis, menys en el conjunt de Catalunya, seguiran molt elevades, i vents molt fluixos, vent de sud, brises, vent de migjorn, que a vegades queda, podríem dir, frenat a prop de la costa, perquè si ens endinsem terra endins, doncs seran molt, molt febles. Diumenge, dia de calor intensa, la massa càlida que hi ha a l'Atlàntic, doncs de mica en mica s'anirà assentant a la península Ibèrica, altes pressions, gens estancament atmosfèric i temperatures, doncs, com dèiem, aniran a l'alça. Poden pujar 1, 2, 3, 4 graus les màximes respecte als que tindrem avui divendres o dissabte en el conjunt de Catalunya. I aquí a la costa de l'Alt Maresme, doncs entre els 30, 31, 32 graus, perquè és probable que mig matí, mig dia, hi hagi descensos de les humitats i la temperatura doncs no pari de pujar fins que després pugui entrar una mica de brisa i pugui frenar el termòmetre i col·locar-se doncs voltant els 30 graus. Calor molt intensa per ser a prop de mar. Aquesta situació d'altes temperatures seguirà dilluns, dimarts i gran part de la setmana que ve. Per tant, preparin-se, perquè les temperatures fa fent calor aquests dies, però veuran que a partir de diumenge el sol crema més, les nits seran més xafogoses i més sufocants, perquè ara estem 20-22 graus, però diumenge i segurament la setmana que ve estarem més a prop dels 24-25, i això es notarà, perquè ja partirem de valors molt elevats de

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM.
6: Anna.

0: Són les 8. Notícies.
1: El Maresme es prepara per un altre cap de setmana de molta calor, de molta xafogor, per tant, cap de setmana marcat per les altes temperatures en un nou episodi de calor que afectarà tot Catalunya i s'allargarà els propers dies. Atenció, perquè a la façana litoral hi haurà màximes que poden superar els 30 graus, un ambient plenament estiuenc, cels assolellats, però la sensació a la temperatura al nostre cos serà molt superior. Davant d'aquesta situació, recomana evitar les activitats físiques intenses a les hores centrals del dia, hidratar-se bé i buscar espais frescos. I amb l'arribada de la calor arriben també els mosquits. Es torna a posar el focus en el mosquit tigre, un insecte cada vegada més present a Catalunya i que fins i tot pot arribar a transmetre algunes malalties. Els experts alerten que les pluges de la primavera sumades a les altes temperatures són condicions ideals perquè els mosquits es puguin reproduir. Cap de setmana de molta activitat cultural i musical a Pineda. D'una banda, Pineda vibrarà avui amb el tribut a Hombres G. Serà avui divendres a la plaça Espanya. L'actuació a la

10 de la nit, amb entrada gratuïta dins la programació de l'Estiuveja't. Per tant, una bona oportunitat per cantar tots els èxits, com ara Devuélveme a mi chica, Venecia o Marta tiene un marcapassos, un concert pensat per fer gaudir diverses generacions. Cada setmana, com diem, amb molta activitat, per exemple, la platja dels Pins de Pineda acollirà demà dissabte una nova edició del Mollet per l'esclerosi múltiple. La iniciativa és solidària i busca donar visibilitat a aquesta malaltia i recaptar fons també per la recerca. Està feta gràcies també a Can Chauvet. També dins els actes de l'Estiuveja't destaquem que dissabte arribarà el grup de Humphreys Quartet, que actuarà dissabte al pati de Can Comas dins la programació de l'Estiuveja't, també amb l'entrada gratuïta. Un concert molt original, de gran qualitat, a càrrec d'aquest grup, una formació pionera amb el Barbershop a Catalunya. És un estil vocal interpretat a quatre veus, amb un repertori molt divers de jazz, rock and roll, musicals, pop o fins i tot havaneres i rumba catalana. Però això sí, amb un toc molt elegant i que sorprendrà a tot el públic. Mentrestant, també demà dissabte arriba la Revetlla de Sant Pere, que aquest any recaptarà també diners per ajudar a Veneçuela. Ja començarà al migdia amb un vermuteig a la plaça de Sant Pere i a la tarda activitats infantils i a partir de les 7 havaneres també hi haurà rom cremat i un sopar amb rifa de premis. A les 9 del vespre també música en directe. Com diem, la festa tindrà també un component solidari amb Veneçuela. Es recolliran aliments i també medicaments per poder enviar a Veneçuela. Avui ho expliquem també amb tot detall a radiopineda.cat. Més activitats, perquè aquest dissabte des de les 6 a la plaça de la Biblioteca de Poble Nou s'organitza el Tardeo amb l'Hermandat del Rocío de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament. Hi haurà també doncs molta música fins la nit. I la programació de l'Estiuveja't incorpora també aquest estiu una nova proposta per diumenge. Serà la plaça Sara Llorenç. Vol captar el públic esportista, fomentar un estil de vida actiu, combinant l'exercici físic i la música electrònica en un mateix espai. El teu moment es farà a les 8 del vespre a la plaça de Sala Llorenç aquest diumenge. I recordeu també que fins diumenge podeu visitar l'exposició de sifons cedits per Albert Pruna a l'aparador de Can Comas. La mostra és de 13 sifons fabricats a Pineda entre els anys 1920 i 1982. Hi haurà molta gent de Pineda que anirà aquest cap de setmana al festival Canet Rock, que arriba dissabte al Pla d'en Sala de Canet de Mar, una nova edició que es convertirà en una gran cita musical a Catalunya, més de 12 hores de música. I per cert que també comença el NEC a Calella, arriba l'actuació justament avui divendres de Pastora. Tant moltes i moltes propostes, sobretot musicals, que arriben també aquest cap de setmana, el primer cap de setmana de juliol. I tot plegat, com dèiem, en començar, marcat per la calor. Atenció, calor intensa, no només avui, sinó també els propers dies, i a partir de diumenge encara s'incrementarà més la calor. Com a mínim fins dijous de la setmana que ve. Estem molt atents, per tant, a una onada de calor que es pot anar configurant aquestes properes jornades.

0: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: Cada estiu té una cançó, i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar. Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: Bona nit.
1: Molt bona nit.
2: Nit de rock.
0: Nit de
2: Radio
0: rock.
2: Pineda.
0: 10 i un minut i mig.
2: 94.6 de l'FM.
0: Energia positiva inimitable abans, però també ara mateix inimitable.
2: Aquest programa és inimitable i aquesta emissora també és inimitable.
0: Sí senyor, sí senyor.
2: Aquí un divendres més, que avui hem aparcat molt bé.
0: Avui sí.
2: És allò, abans de que no es pugui aparcar enlloc, avui ha tocat aparcar bé, perquè
0: aquestes
2: coses van així.
0: És veritat, la cosa està fotuda, ja sabem que donem molt la tabarra amb això, però és que realment, clar, és que és això, vull dir, és una realitat, però bueno, nosaltres ho expliquem.
2: Palpable.
0: Això mateix. Vinga, però benvinguts a un altre programa de Nit de Rock, el teu programa, aquest programa que t'electrifica, no t'electrocuta, però
2: no,
0: t'electrifica el cap de setmana i que intenta, doncs, que
2: escoltis coses diferents.
0: Que escoltis coses diferents i que coneguis música alternativa.
2: Sí, perquè ara tot això és alternatiu. No esperis trap, no esperis reggaeton, no esperis rap, res d'aquestes coses que...
0: Ni pop trompetero català.
2: Tampoc, ni aquestes coses
0: demà,
2: que venen
0: demà,
2: tant ara.
0: Demà és dia de Canet pop trompetero català.
2: Els de sempre.
0: Els de sempre, sempre, vull dir, sempre són els mateixos. També és veritat, hi ha el Barcelona Rock Fest.
2: Demà també? El mateix
0: sí.
2: Dia que el Canet Rock?
0: Sí, home, vull dir, clar,

0: aviam, ja, aquí
1: de fet són excloents,
2: se solapen,
1: se solapen, però són excloents. Vull dir, no, hosti, quina putada, ara no podré anar aquí perquè he d'anar allà, no.
0: Sí que, el que sí que és veritat és que sí que estem molt contents perquè el dilluns anirem a veure Eric Johnson.
1: Exacte.
0: Un dels nostres ídols de la guitarra, el texà, mestre texà de la guitarra Eric Johnson, se l'ha Razzmatazz 2, si no m'equivoco, les 8 del vespre, allà estarem nosaltres i divendres us explicarem, evidentment,
1: primera
0: farem,
1: sintonia.
0: Farem la crònica. Ah, això, primera sintonia d'aquest programa que l'any que ve farà 40 anys.
1: Déu-n'hi-do, farem un disco.
0: Ah, això mateix, sí, farem un disco. Avui tenim unes quantes novetats i després tindrem un remembering d'un disc que la setmana passada us vam posar el single d'avançament i que doncs, aquesta setmana ha fet el 45è aniversari del seu llançament.
1: Però ja us, exacte, ja us va llançar per la finestra, sí, i va ser un èxit total.
0: Evidentment, evidentment. Ara, però l'Enric us parlarà doncs, ja de la primera novetat, que la tenim...
1: Bueno, quina és la primera novetat? Perquè, clar, jo tinc...
0: Ah, bueno, no, el Frampton.
1: Sí, però aquests són els meus papers.
0: Ai!
1: Sí, que el Frampton no el puc fer.
0: Els meus els tinc...
1: Espera't.
0: Clar que els havíem tret tots.
1: No, jo he tret els meus de la bossa, perquè has dit, prepara els teus guions, i és el que he fet jo.
0: És veritat. Bé, doncs va, doncs comencem doncs amb el senyor Peter Frampton, membre del Saló de la Fama del Rock and Roll, com no podia ser, no? Encara que hi hagi gent que ara més incomprensiblement no hi són.
1: Sí.
0: I va ser el seu dia un déu del rock, un rock god, sobretot durant l'èxit de Comes Alive, en els anys 70, no?
1: Un doble en directe d'aquells que va ser un pelotazo, que diuen.
0: El disc més venut de tots els temps durant molt de temps, eh? El 2014 a Frampton li van diagnosticar miocitis de cos inclòs, IBM, una infermetat muscular degenerativa i rara. Estava llest per retirar-se després d'una gira de comiat del 2019, però encara es va donar de compte que vol seguir endavant fins que no pugui més. I amb 75 anys a l'esquena, 50 anys després del Cat Comes Alive, ell llença el seu primer nou àlbum de cançons originals de rock amb 16 anys, que s'anomena Carried the Light.
1: Sense aquelles grenyes que van fer flipar a moltes noies a la seva època.
0: Evidentment, ja fa temps.
1: Aquells cabells daurats i rinxolats no hi són.
0: No, evidentment no. El disc Carried the Light està coescrit amb el seu fill Julian, coproduït per el Julian i pel Chuck Einlein, i són 10 temes on col·labora gent molt bona com el Ben Montaigne, el teclat del Tom Petty, The Heartbreakers, en el single principal Buried Treasure, la Sheryl Crow, que canta en el duo Breaking the Mold, Bill Evans, que toca el saxo Tinderbox i I Can You Take Me There, Tom Morello, que porta el seu so distintiu a Lions at the Gate, que l'escoltarem, i a Graham Nash, que porta encara és viu, que porta harmonies a I'm Sorry L. I és que tot el món vol tocar Mr. Frampton. Gran músic, millor persona, tothom parla meravelles d'ell, i el disc doncs està bastant bé per un senyor que té ara mateix 75 anys. Potser hi ha una mica de profusió de temes lents, a vegades dius, home, a veure, fot-li una mica més de canya, però pensem que és un senyor de 75 anys i
1: potser
0: que més
1: ja
0: més
1: no pot.
0: Està malalt. I és un tio que sembla que no, però és un molt bon guitarra. Escolteu aquestes quatre cançons i veureu per què us diem això. Carried the Light, Buried Treasure amb Ben Montaigne, Lions at the Gate amb Tom Morello i Tinderbox amb Bill Evans. Senyor, el senyor Frampton, que porta la llum. Carried the Light.

Vinga, després de Peter Frampton anem a escoltar ara una banda australiana anomenada The Tura 4, que ens presenta el disc High on the Low Bro, liderada pel Don Mariani de Steams, que analitza un esperit cru de rock australià dels anys 70, o sigui, allò una mica pop rock, una mica contundent, una mica guarrillo i una mica canguril, no? Fusionant el ritme contundent del blues amb el rock d'aquestes dècades. Un estil característic de Mariani a la guitarra i les seves melodies han fet que els àlbums de Tura 4 arribin a l'estatus de culte gràcies al seu so autèntic i contundent. Encara que el seu nom no sigui, doncs, famós mundialment, perquè no ho són, realment The Tura 4 ha publicat una sèrie d'àlbums vibrants, plens d'energia, mantenint-se amb un ritme prolífic d'un o dos llançaments cada pocs anys. Abans era dos llançaments cada any, ara és dos llançaments cada pocs anys, no? De fet, des del seu debut del 2015, la formació i el so de la banda han evolucionat, possiblement per millor, quan el seu segon guitarrista va ser substituït per un teclista, Bob Pagen, en l'àlbum del 2019, titulat encertadament Blessed in the Boogie. Des de llavors, Pagen ha desempenyat, doncs, un paper, doncs, fonamental per aportar, doncs, unes, diguéssim, cosetes més properes al blues i, per moments, fins i tot al soul, amb composicions barrejades amb les composicions més rockeres d'en Mariani. Encara que el boogie, doncs, segueix estant amb força en aquest nou àlbum de Tura 4, High on the Low Bro, l'àlbum resulta, doncs, molt eficaç quan s'allunya d'aquesta atmosfera, doncs, i retorna una mica més cap al blues. Realment, doncs, quatre temes: Another Fool's Gate, amb un Hammond omnipresent; Dirty Laundry; On the Rebound, no és la de Russ Ballard ni la que feien els Uriah Heep; i Devil Dealer. Quatre temes de Tura 4 que valen molt la pena, d'aquests australians, per a tots vosaltres, des d'aquí a Ràdio Pineda, el programa Nits de Rock. Escoltem-los.

Vinga, i després dels senyors de Tour de Ford, anem ara doncs, a parlar d'uns suecs, del qual doncs, escoltarem el seu 15è disco. Ells són mestres del melòdic dark metal i s'anomenen Evergrey. Justament dos anys després del seu anterior disc, Theories of Emptiness, aquest nou disc anomenat Architects of a New Wave no es queda a la saga, ens porta amb una banda en plena forma, inspirat treball d'aquesta banda, liderada pel senyor Tom Englund, que no pot deixar de crear potents riffs i grans melodies. Té una ment privilegiada i una capacitat innata de seguir escrivint cançons, i aquesta vegada han perdut el senyor Jonas a la bateria i el Henrik a la guitarra, i en el seu lloc entren el Simen Sadness a la bateria i Stephen Platt a la guitarra. La resta de la formació inclou el senyor Tom Englund a la veu i a la guitarra, Richard Thunder en els teclats i el John Niemann en el baix. A més, hi han com a convidats el Michael Sten de Dark Tranquility, la Selina England com a vocalistes convidats. En aquest disc ells s'inclinen sota diversos subgèneres del metall segons la cançó i la seva lletra, i en aquesta ocasió han incorporat a Vikram Shankar de Within Temptation, Pains of Salvation en directe com a compositor i productor. És un pas molt important per la banda que marcarà el començament, segons diuen ells, d'una nova era en el seu so. Nosaltres escoltarem quatre temes: The Wall is on Fire, Heaven, Living the Emptiness i A Burning Flame, que porta doncs, la col·laboració del senyor Michael Stan. Davant amb Evergrey, des d'aquests arquitectes de la nova ona, New Wave. Endavant.

Vinga, després d'aquests suecs, amb aquesta, doncs, melancolia, amb aquesta foscor musical, anem ara, doncs, a escoltar el tercer àlbum de la banda The Karma Effect, que ens presenten Cruel Intention, que va sortir per RH Records el 15 de maig d'aquest 2026. Del sud de Londres, del Modern Vintage, estan en plena efervescència i porta el seu so actualitzat, ple d'energia dels anys 70, perquè tothom el gaudeixi ara, no? Han passat 2 anys des de Promised Land, que va irrompre amb força el top 20 de les llistes britàniques. Ara ens trobem amb aquest darrer llançament, Cruel Intention, i la banda podria estar buscant un llançament del top 10 britànic, perquè realment la banda s'ho curra. The Karma Effect és una d'aquelles bandes que saben perfectament com barrejar i ser la bandera del hard rock clàssic a ple 2026. Estan cridats a, doncs, de ser els capdavanters, o un dels capdavanters d'aquest nou revival, que està, doncs, mantenint aquest gènere, doncs, ja una mica, diguéssim, amb experiència, no? Perquè el hard rock dels 70 ja fa molt temps dels 70s. Realment, influències molt clares o molt clarides del rock americà de 70s i 80s, aquest, diguéssim, grup britànic segueix creixent, innovant en un gènere que tan explotat durant tantes dècades, en el qual és molt complicat fer coses noves. Però encara, en efecte, no venen a descobrir res nou, però realment quan alguna cosa funciona, per què canviar-ho, si realment ja val la pena, no? Precisament per això Cruel Intention és un disc molt disfrutable per qualsevol, doncs, que li posi el hard rock clàssic de sempre, amb un gust per les bones melodies, guitarres potents, amb personalitat i cançons per disfrutar en directe. Tot això fa que aquest disc sigui, doncs, impressionantment la naturalitat amb la que es defusionen totes aquestes influències de blues rock clàssic, hard rock, rock southern i també inclús tocs de soul. La producció també, doncs, mereix un reconeixement, doncs, el disc de rock modern, a vegades, doncs, tot i estar inspirats amb els anys dels 70, doncs, sonen massa polits, i aquest no. Aquest aconsegueix un equilibri entre el so que és potent i contemporani, i a la vegada conserva la cruesa i, diguéssim, la potència necessària per preservar la personalitat de la banda i de l'època de la qual volen tenir referència. Cruel Intention és una bèstia bullent a base de blues que transportarà als 80 i als 70, com si compres una versió, a més a més, si compres la versió d'USB de l'àlbum, tindràs un tema extra que es diu Chasing Sunsets. Realment, el disc, hi ha el Harry Gottlieb, veu principal i guitarres, Robbie Blake a la guitarra, Tom Pitt, teclats i coros, Nate Cable, baix i coros, i Alan Taylor a la bateria. I escoltarem 4 temes. Raise on Rock and Roll, Better Luck Next Time, Long Gone i Cruel Intentions, que donen nom a l'LP. Amb tots vosaltres, The Karma Effect.

0: Vinga, com queden 32 minuts, anem a, com deia en Jordi,
1: minuts,
0: anem a rememorar l'avançament que vam fer la setmana passada. Vam posar Argent, del 4,
1: de
0: Foreigner, el disc que va fotre el pilotasso, tot i que hi havia hagut moltes còpies dels anteriors, vull dir que no era una banda que no s'ha menjat un rosco, no. Ja havien venut força, però aquest va ser un bombasso.
1: Venien del Head Games, del tercer disc. No sé si aquí, en el 4, hi ha hagut algun canvi de formació.
0: No, jo diria que no. Van ser abans els canvis de formació. El Gagliardi i el Greenwood ja no hi eren.
1: El Greenwood ja no?
0: No.
1: Llavors, el teclista, qui era llavors?
0: No, el Mike Jones.
1: Val.
0: Hi havia teclistes convidats. Formació, el Boba,
1: formació de
0: suposo.
1: Quartet, doncs, hi havia.
0: Sí, quartet, sí.
1: Amb el
0: l'Eliot. L'Eliot,
1: el Rick Willis, el Greenwood ja no hi era, no?
0: No,
1: el Greenwood. El Dogram i el...
0: Jo crec que el Greenwood va marxar després del segon.
1: Val.
0: No recordo malament, eh?
1: Jo amb Freiner. Però bueno,
0: us ho podem
1: confirmar, sí, durant el que duri aquesta mitjana.
0: Ara ho comprovarem.
1: Realment, el Foreigner 4 va ser el pilotasso que els va...
0: Comprar
1: gairebé a dalt de tot, no? El single que d'avançament, que era aquest Largent, doncs, que vam escoltar la setmana passada i que després va refrendar aquesta balada anomenada
0: Waiting for a Girl Like You,
1: un tema, doncs, que va sonar fins a la sacietat i que, doncs, va portar els Foreigner a l'estardom, que diuen, no? Allà
0: estardom!
1: A més, produït per un home que venia, doncs, de fer-se d'or amb el Back in Black d'ACDC, com era el Robert John Mutlange, que també aquell any havia produït un disc del qual vam escoltar la setmana passada, com era el High and Dry de Def Leppard, i que es va posar amb la producció d'aquest disc. Aquest disc, doncs, de Foreigner, que ara escoltarem tres cançons, obviarem les...
0: Aquest és el disc que es converteixen en quartet.
1: Es converteixen en quartet, d'acord. Doncs vinga, sí, perquè jo tenia el dubte de l'Al Greenwood, però bé, veig que no.
0: El que ja no hi era era el
1: Gagliardi, que era el baixista.
0: Que difícil que és aquest nom.
1: Gagliardi, el Liam McDonald, que ja no hi era tampoc.
0: Tampoc, que, exacte, que era el membre progressiu del grup.
1: Ah, aquest, el de
0: King Crimson.
1: Déu-n'hi-do, King Crimson o Freire. Vinga, doncs, escoltem Nightlife, Jukebox Hero, que això també ha sigut un temazo i un superhit, i Break It Up, que també porta la seva tela. Vinga, escoltem aquestes tres cançons des del 4 de Foreigner.

0: Continuem gaudint d'aquest Frayer 4.
1: Sí, obviarem els
0: les
1: tres
0: balades
1: temes més comercials, per dir alguna cosa, com és el Waiting for a Girl Like You, el Luan i l'Urgent, que
0: ja la vam posar
1: la setmana passada, i us posarem
0: els menys tocats,
1: menys coneguts, com és I'm Gonna Win, Woman in Black, Girl on the Moon i Don't Let Go. Don't Let Go,
0: que és una passada.
1: Pere, des de casa seu, que avui no ha vingut, però bueno, l'excusem, diu, poseu-lo Don't Let Go. I tant, Pere.
0: Home, és un temasso, lo Don't Let Go.
1: Vale, i amb aquestes quatre cançons ja ens acomiadem,
0: sí,
1: de tot,
0: perquè realment la setmana que ve tornarem a no sé a fer què, però
1: no,
0: algú farem.
1: Ho recordem.
0: Beure cervesa.
1: Això. Sí, una mica. Us el recordem que dilluns hi ha Eric Johnson, també us farem una mica de crònica.
0: De crònica posarem algun tema
1: i a més alguna novetat i bueno, algunes sorpreses que tinguem. Potser serà l'últim programa, potser no, depèn, ja veurem, ja us ho explicarem.
0: Exacte.
1: De moment, Foreigner 4 aquí amb tots vosaltres, amb els quatre temes que hem dit, i nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve. Bona nit, bons germans.
0: Visca Déu.
1: I Foreigner, per
0: tots vosaltres. Escoltem-lo, val la pena.
1: Dios.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.